Sí. I fins a la nit no ho van fer, no? I llavors l'alcalde de Fatarella, que se'n va anar a Barcelona ja per restrenar aquest tram, el tornar ens va trucar i va dir que no ens enganyen, que ja no ens enganyen prou los de Brussel·les i los turcs amb lo de la vellada.